kaput se lanka vee. I et topes amb un esbarzer i et recorda que aquest any tampoc, que pot